0: On amb el gras. On amb el grat.
1: On amb el grat. Una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres, afectacions a la xarxa viària i talls puntuals en diverses carreteres. La circulació ferroviària ja ha quedat restablerta i els vessants d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i també un carril de la C25 a Rajadell. A banda, una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí que vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una veca gran protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i altres d'administracions. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot al novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada on continua actiu un ampli dispositiu de control amb més d'un miler d'efectius. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, va acabar morint mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-oest.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres i també afectacions a la xarxa ferroviària i talls puntuals en diverses carreteres. A hores d'ara, la circulació ferroviària ja s'ha establert i els bassals d'aigua que van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril també de la C25 a Rajadell van baixant. Una esllavissada també ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una background protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, 60%, i altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot el novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps del dia, començarà amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu i Prepirineu i també a les comarques del nord-est.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes menys L'R4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vega gran protectora i en principi no s'hi farà res, i un altre s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran, doncs, sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per control a l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana, després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades, després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
2: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
1: De moment els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa, i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats i tempestes de nou disperses, especialment en llocs com el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, tornen a pujar lleugerament els valors, amb màximes que situaran entre els 32 i els 38 graus, amb valors més elevats sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: És divendres 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit al Berguell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
1: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures es van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Espot també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
1: El control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: L'esplanada turisme al Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
1: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé, Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 5 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I parlem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans a les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: I per tant d'aigua ens fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
1: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posàvem també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
20: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Peria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
4: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer, Gili i Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
4: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
1: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
1: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, s'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judith Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
1: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.

0: Registre ben diferent al de Pablo López actuant aquesta nit al Festival de Cap Roig.
1: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: La cerca SOS Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
1: SOS Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori, la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell. Sin miedo, lo malo se nos va
0: volviendo bueno. I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
1: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar. No hay sueños
0: imposibles ni tan lejos. Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
3: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
2: L'Espanyol que jugarà dissabte a 2:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a les 7 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 2:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
5: Viu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell i de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
4: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la Ciutat Esportiva dels Gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
2: Hi ha el torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador gracienc.
6: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
2: A semifinals de l'històrica jugant dissabte a les 6 a l'Hospitalet Badalona i a les 8 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenes Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
3: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
1: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
3: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí teníem bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogor ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís dels Ports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana

0: Formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijuan.
4: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que en teoria es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
5: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
4: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
5: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
4: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, al Baralla.
6: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies, codiem l'allau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
7: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
8: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
7: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions encara a l'anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris i, per contra, Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada. El nou FM, Núria Parera.
10: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
11: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
10: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
12: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser la zona del Català, i s'ha fet poquet habitatge.
10: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
13: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
10: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
1: I parlem, novament, un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho diem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny de fet del 95% que marcaven a finals de maig quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3/4, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
15: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Prades.
16: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llençar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
15: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
17: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
19: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
18: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, el govern espanyol exigeix a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
3: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
1: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa, que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
3: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
1: I abans de la cultura us direm que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
20: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
21: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
20: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
1: 10 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
1: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres. S'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
1: I a partir d'avui fins diumenge, Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
25: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les Arts del Moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
26: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i Arts del Moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
25: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
1: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
0: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
1: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
3: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terramar.
0: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
1: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà a les 7 de banda al Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
4: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al final hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
2: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45, un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
5: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com a equip i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una estima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
2: I l'Hockey Club Valls ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gep i Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
6: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
7: El present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Un miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
6: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
2: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva, l'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
1: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge us deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Ripollès, entre d'altres comarques, observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi, i és que fins aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que els moviments entre la Terra i la Lluna que desemboquen en un eclipsi ho facin de manera que Catalunya quedi dins del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom, que també dona alguns consells per veure'l.
2: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè el màxim d'ocultació es produirà a 8:45 de la nit.
1: L'oportunitat no vindrà sola, ja que l'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda com a trilogia ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, això sí, des del Ripollès i d'altres zones de Catalunya, no es podran veure en la seva totalitat, ja que seran només parcials. Passem ara als successos, i és que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua en Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. L'arrestat és un home de 52 anys, a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que li havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana gràcies a la col·laboració ciutadana. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista de 71 anys que ha patit un accident mentre pujava cap al refugi Joan Ventosa i Calvell a la vall de Boí. L'avís d'emergència ha activat un dispositiu del grup d'actuacions especials amb un metge del sistema d'emergències mèdiques. A causa de les dificultats d'accés a la zona, els efectius han hagut de fer un gruatge des de l'helicòpter per arribar fins al ferit. Un cop estabilitzat, l'han rescatat i evacuat amb l'helicòpter fins a Tírvia, on ha pogut continuar rebent assistència mèdica. I 7 torres intel·ligents instal·lades al passeig marítim de la Pineda de Vilaseca, el Tarragonès, han entrat en funcionament aquest mes d'agost. Els dispositius incorporen diversos serveis tecnològics destinats a reforçar la informació i la seguretat dels usuaris de la platja. El cost d'aquesta instal·lació a càrrec de l'Ajuntament ha estat de 85.000 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres el veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també ha participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Alhora espera concretar les pròximes dates de retorn dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid a finals d'agost. Per una altra part, el govern ha resolt 50 bestretes per fer front a despeses sobrevingudes. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjades expressessin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident que va afectar unes 300 persones i 10 locals comercials. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar segur, perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres i consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural, que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I una altra obra, en aquest cas la que es du a terme amb una compactadora a Trinitat Vella, es reprendrà la setmana vinent amb mesures per mitigar les vibracions i controls topogràfics. Així ho ha explicat a DIF aquest divendres als veïns, després que durant la matinada de dijous les vibracions provocades pels treballs obliguessin a desallotjar una vuitantena de persones que ja han pogut tornar a casa seva. Les obres formen part de les actuacions de DIF per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. Segons ha informat l'empresa, s'evitarà treballar durant el cap de setmana i s'informarà sempre als veïns d'activitats potencialment sorolloses o amb una possible afectació. Tanquem el capítol d'infraestructures i passem a mobilitat també a Madrid, que ha informat que el desenvolupament durant aquesta setmana dels primers trajectes de prova amb trens del nou accés ferroviari de l'aeroport de Barcelona al Prat, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 i la resta de la xarxa de Rodalies. El nou accés s'ha executat amb una inversió de prop de 400 milions d'euros i compta amb un traçat de 5,2 quilòmetres de doble via, majoritàriament soterrat, que possibiliten enllaçar l'estació de Sant amb la T1 en prop de 20 minuts. Adif va concloure les obres de l'accés ferroviari el passat mes de juny. I la Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals a Catalunya, més de 92.000 hectàrees de bosc, i només el 40% compta amb plans de gestió. El director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, diu que l'objectiu és ordenar el 100% i assegura que entre 2027 i 2028 s'aconseguirà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple equador de la legislatura està ensorrant, diuen, a Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes. Aquestes declaracions han obtingut resposta del conseller de la presidència, Albert Dalmau, que urgeix Junts a respondre si vol contribuir al país donant suport al nou model de finançament autonòmic o prefereix continuar encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau sosté que, al seu parer, la ciutadania demana menys electoralisme sense solucions i més política útil. Així mateix, defensa l'obra de govern de Salvador Illa, que aquest dissabte celebrarà 2 anys com a president de la Generalitat. El conseller considera que s'ha obert una nova etapa d'estabilitat centrada en la gestió dels problemes reals de Catalunya. Seguim en política i en aquest cas anem cap a Girona, on Marc Puigtió ha anunciat que deixa la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya i també plega com a regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En un comunicat, Puigtió ha anunciat que sempre ha vist la política com una vocació de servei i que després de reflexionar amb més perspectiva ha decidit deixar tots els càrrecs públics i la militància. A partir d'ara exercirà d'arquitecte tècnic, una professió que no havia deixat mai de banda. I Itàlia ha respost al govern de Pedro Sánchez que no accepta ultimàtums després que l'executiu espanyol hagi exigit aquest divendres a Roma que rectifiqui i aturi els controls fronterers. El govern de Giorgia Meloni va decidir suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha recalcat en un comunicat que Itàlia no accepta ultimàtums ni imposicions de l'exterior pel que fa a la seguretat nacional i el control de fronteres. L'executiu italià ha afegit que es mantindrà en la mesura mínim fins al 15 d'agost i fins que s'hagin descartat completament els riscos de seguretat i terrorisme. És precisament aquesta data en la que s'han detectat crides a les xarxes socials per fer un nou creuament a la frontera amb Ceuta. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent en diverses comarques del nord-est del país i adverteix que les pluges poden anar acompanyades amb pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, fort vent, esclafits i mànegues. Comarques com la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Selva o el Vallès Oriental es mantenen en alerta. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta i, juntament amb el Servei Català de Trànsit, recomana màxima precaució en la mobilitat i allunyar-se de rius, rieres i zones inundables. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. Protecció Civil ha demanat màxima prudència davant les tempestes que estan afectant aquesta tarda a diversos punts de la Catalunya central i les comarques de Girona. Segons ha informat, les precipitacions es carreguen amb intensitat en diferents zones i també s'hi registren fenòmens de temps violent amb fortes ratxes de vent i calamar-se. Tot i això, de moment no consten incidències destacades relacionades amb l'episodi. A més, d'acord amb l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, durant les pròximes dues hores es poden produir tempestes intenses al Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Vallès Oriental i Maresme. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i fins i tot possibles tornados, motius pels quals Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions. Tot i els temporals dels darrers dies, la calor i la manca de pluges han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants si tenim en compte que tot just fa dos anys, el 2024, l'aigua acumulada als embassaments va arribar a un nivell mínim del 14%. A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, l'estiu ha deixat els pantans junts del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026. En aquells moments, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum. En la mateixa línia, la pluja registrada aquests dies no està cobrint per igual el territori català. Mentre diverses comarques han posat fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen esperant unes precipitacions que les allunyin d'una situació de sequera persistent. El cas més destacat és el del Gerri, a la Noguera, on la ratxa seca ja arriba a 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I Comissions Obreres de Catalunya rebutja el trasllat del Servei de Mesures Penals Alternatives de Tarragona a un local compartit al centre de la ciutat perquè considera que reduirà les garanties de seguretat pels professionals i els usuaris. El sindicat reclama mantenir el servei en dependències institucionals i demana a la gestora Intres i al Departament de Justícia que reconsiderin la decisió per preservar la seguretat i la qualitat de l'atenció. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, és una altra veu del govern espanyol que ha instat el govern d'Itàlia a retirar els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana. Unes mesures que ha qualificat injustes i injustificables, les quals consideren que van en contra de la dignitat dels espanyols i que perjudiquen la unitat d'Europa i la veritat. El ministre n'ha parlat després del missatge de l'executiu italià assegurant que mantindrà el tancament una setmana més com a mínim. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Per segon dia consecutiu, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents ha marcat la jornada a Catalunya. Nombroses comarques han rebut avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamarsa, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté per les pròximes dues hores al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot i això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquest episodi. Això sí, els bombers han confirmat diverses actuacions per gestionar clavegueram, per inundacions sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. A més, la mobilitat s'ha tornat a veure afectada amb talls temporals de vies, com el que ha succeït a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també ha acumulat retards i incidències, sent la més destacable la que a hores d'ara afecta encara l'R3, novament interrompuda per la caiguda d'un arbre a les vies, en aquest cas entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculats a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suportaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol en l'atenció creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. Fa unes hores el govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. I ara és l'executiu espanyol el que ha confirmat que farà controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provinents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. Les revisions consistiran en el control de passaport i nacionalitat dels viatgers i en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres al veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també han participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjades expressessin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnants.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

malgrat. It's just...